viure i uns directes plens d'energia i potència que fan d'aquest grup un dels imprescindibles en la història de la música de la nostra regió. Lamentablement, fa uns mesos van anunciar que s'acomiaden dels escenaris. Ho faran en un gran concert en un recinte tan emblemàtic per a la nostra comunitat com és el Roig Arena. Serà el pròxim dia 24 d'octubre d'enguany, un concert que volen convertir en una festa de celebració de la música valenciana, amb multitud de col·legues de professió i sorpreses. En eixe concert no faltaran temes tan importants com aquest Mediterrània, que és la descripció perfecta de com som els valencians.

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Marina Baixa.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'una expressió que pot desconnectar a qui ve de fora, ara després. Vol dir que sí, que es farà, però no immediatament, sense pressa, sense un moment exacte. I això quan ho faràs? Ara després. No és un no, però tampoc és un ara mateix. És una manera molt nostra de dir que tot arribarà, però al seu ritme, que no cal córrer, que no tot és urgent. I així, sense adonar-nos, anem organitzant la vida. Amb calma, amb pausa, perquè hi ha coses que necessiten temps. I així, sabem esperar, encara que siga a la nostra manera.